0: por hoy y sus mejores momentos siempre en la aplicación de la SER.
1: Hoy por hoy Menorca. Luis Soler.
2: Hola, bon dia i benvinguts a l'Hoy per Hoy Menorca. Avui és dimecres 15 de juliol de 2026. Estem ja a la meitat de juliol. No res, estem en festes de Mercadal, després Sant Antoni Abat, també Sant Jaume. Bueno, no vos explicaré el que ja sabeu. Ahir vam tenir el Pla de Sa Creu a Sant Lluís. Totes aquelles persones que es van congregar al voltant d'una pantalla per veure el Mundial, que va ser en molts indrets, però particularment ahir al Pla de Sa Creu, un molt bon ambient. Un bon ambient allà on ni es va ratllar de racisme, ni es va ratllar d'altra cosa que no fos veure un partit de futbol i xalar o gaudir pels que van guanyar i no tant els que van perdre. Però tot plegat va ser, dic, un bon ambient perquè no s'acaba d'entendre el poder veure que després en diferents indrets, per exemple, de França, hi ha el de Ruiz, hi ha gent que, doncs, que o no sap perdre o està desitjant organitzar-ne una bona. D'aquí que cada dia estigui més content de viure a Menorca, no sé si vos passa. Serà per això que molta gent també vol venir a passar les seves vacances cercant això, tranquil·litat. Insisteixo, hi va haver bon ambient, no sé si tranquil·litat al centre de Sant Lluís ahir, però jo crec que a Menorca sobretot venen cercant això. Avui al nostre programa tenim, com sempre, molt de compartir. Estem en ple estiu i hi ha una efervescència de temes. No volem perdre un minut, o sigui que comencem de seguida i ho fem mirant la previsió del temps. La previsió i la informació del temps ens l'apropa en Juan Carlos Peña. Bona tarda.
3: Bona tarda. Avui a Menorca continuem amb temps estable, també amb presència de pols en suspensió en un dia en què pugen les temperatures diurnes. Podem arribar a màximes de 33 graus a Mahó i 32 a Ciutadella. Demà dijous continuarem amb el cel poc ennigulat, també amb presència de pols en suspensió i les temperatures diurnes pujaran lleugerament. S'aprevouen màximes de 36 graus a Ciutadella, 33 a Mahó. Per cert, que l'EMET ha activat l'avís per calor tant avui com demà a tota Menorca. És una informació d'EMET.
2: Gràcies, Juan Carlos. Es nota i es veu, eh? Com certament la sensació tèrmica ens fa més mal pròpiament que el que marca el termòmetre, que ja és prou alt. El passar nits que no es dorma fàcilment, per qui no tingui la possibilitat d'estar engegat a un aire condicionat o amb una climatització que a casa seva li permeti dormir millor, el cert és que és un greuge. Pugen avui un poc les temperatures. Una situació que veurem com s'allarga en el transcurs de les properes hores i dels propers dies, però que ens anima a reiterar els avisos necessaris. Una bona hidratació, el mirar d'evitar les hores centrals del dia per sortir i exposar-se al sol. Aquestes qüestions que, per més que repetim, sempre és interessant que tinguem present. Anem a fer una petita pausa. Uns bons consells i arrenquem.
4: Buscando el plan perfecto para tus momentos en Menorca. Lo tenemos para ti. Cada día a partir de las 11:30 horas abrimos Cova d'en Xuroi. Disfruta de las mejores vistas de la isla y de las sesiones de música en vivo tras la puesta de sol. Únete a la diversión. Más información en nuestras redes y en covadenxuroi.com.
5: 53è Festival de Música de Mahó. Nits de música als Jardins d'Espanya. Diálogo entre Espanya i Alemanya. Tres siglos de música para órgano amb Jörg Boysen. Dissabte 18 de juliol a l'Església de Santa Maria a les 9 del vespre. Entrades a ticketib.com i una hora abans a taquilla. Joventuts Musicals de Mahó. Sense música no hi ha vida.
6: Yetina Boats. Todas nuestras barcas son pequeñas joyas, cuidadas y mantenidas al detalle para que puedas disfrutar de algo único, especial y muy original. Yetina Boats. Alquiler de barcos tradicionales y modernos, con opciones sin titulación, excursiones a medida y atardeceres mágicos. Reserva tu experiencia en yetinaboats.com. La familia de Yetina Boats os desea buenas fiestas de Fornells.
7: Descubre Cape Now en Hotel Meliá Cala Galdana. Cocina mediterránea con los mejores productos locales, selección de vinos y coctelería de autor. Y a unos pocos pasos, sobre la arena, te espera Beach House by Cape Now. Cócteles refrescantes, tapas irresistibles y platos frescos frente a una de las mejores playas de Menorca. Reservas al 682-310444. Cape Now y Beach House by Cape Now. Dos espacios, la misma esencia junto al mar.
8: Es Mercadal ja està de festa. Arriben les esperades festes de Sant Martí. L'Ajuntament vos convida a gaudir de tot el programa d'activitats que hem preparat. Viviu la tradició, compartiu l'alegria i xalau enseny i responsabilitat per fer les nostres festes encara més grans. Bones festes de Sant Martí. Ajuntament d'Es Mercadal.
9: Encuentra tu hogar ideal en Menorca con Inmobiliaria Estanza. Cuéntanos qué necesitas y deja que nuestro equipo te asesore con confianza y cercanía. Disponemos de una cuidada selección de propiedades singulares para todos los bolsillos. Somos los especialistas en suelo en Menorca. Inmobiliaria Estanza en Carrer Conqueridor 55, Ciutadella, Carrer Nau 28, Es Mercadal y estanza.es. Tu sueño de vivir en Menorca cada vez más cerca. Contáctanos hoy mismo.
2: La cosa va de música. Sí, ja sé que vos agrada tant, tant com a nosaltres, i sobretot a l'estiu, perquè ara ja torna l'edició quinzena ja del Festival de Música Antiga d'Es Migjorn. Reiem amb Eva Febrer. Eva, bon dia.
10: Hola, bon dia.
2: Un estiu més. Feu un esforç per suportar la calor i poder sortir a actuar. I també el que feu és aquest esforç per muntar un festival sencer de música antiga, que lluny de que sigui una cosa molt per un públic especialista en el tema, està aconseguint que cada vegada hi hagi més gent que es culturitzi i entengui i aprengui amb la música que proposeu, oi?
10: Sí, exactament. Un dels objectius que tenim nosaltres, des de l'associació que organitzem el festival, és obrir la música a tothom. La música antiga en particular, a tothom. Gent que hi pot entendre, gent que no té per què entendre-hi, i que també, i també públic, fies més petitets, perquè també fem activitats en l'escola d'estiu, a gent més gran, quan anem a visitar geriàtric, vull dir que intentam obrir-nos en el màxim de persones possibles.
2: Com ve un poc felicita aquesta edició del festival?
10: Bueno, un guany, com has dit, celebrem els 15 anys del Festival de Música Antiga d'Es Migjorn, la qual és una fita per nosaltres important. I els tres primers dies, perquè bueno, el festival comença dia 20, fins dia 26 de juliol, que això no ho hem dit. Llavors, des 20 en el 20, 21 i 22, oferim la quarta edició del curs de dansa barroca, que són unes masterclass, unes classes per aprendre a ballar les danses tal com es feia justament en el període del barroc. I bueno, és una formació que és la quarta vegada que l'estem oferint. Té molt d'èxit, sembla, i bueno, ho tornem a oferir un any més, perquè també és molt important recordar que la música i la dansa no estaven tan separades com potser avui en dia mos pensam, no? Llavors, aproximem-nos a com s'aballava, com s'escrivia la música de la dansa, també és una manera d'aproximar-nos en aquestes èpoques que nosaltres oferim en el festival.
2: Val a dir que la gent s'hi pot apuntar, ara després direm un poc com, però com bé dius, hi ha dies per anar desenvolupant un poc un programa en el que hi ha previstos diversos concerts, també invitacions de gent que ve de fora de Menorca per actuar.
10: Sí, nosaltres l'agenda segueix els concerts de dia 23 a dia 26, cada dia hi ha un programa diferent. Dia 23 de juliol, a les 9 del vespre, a la parròquia de Sant Cristòfol, un grup del País Valencià, que es diuen Música Trobada, ens ofereix un programa de música per veu, violí i clavecí. Aquesta visita que tenim d'aquest grup és gràcies a una col·laboració que hem fet amb un festival de música antiga, Germà, que és la Setmana de Música Antiga de Requena. I llavors l'any passat vam ser nosaltres al festival que vam anar a oferir un concert a Requena i aquest any ells mos tornen de visita. Llavors, dia 24 oferim un altre concert. En aquesta ocasió som Il Gesto Armonico, amb un programa al voltant de Johann Sebastian Bach, també a les 9, també a la parròquia de Sant Cristòfol. Després, els dos darrers dies, el cap de setmana, ens traslladarem en el local de SACR, el Migjorn, que se troba a la plaça Menorca, i fem una activitat que la fem en col·laboració amb l'Institut Menorquí d'Estudis. No sé si recordaran, tal vegada, els oients, que fa uns mesos vam estar oferint una exposició itinerant al voltant dels arxius musicals que se troben a l'illa de Menorca, que es diu Música i Memòria, i, si vos veu fixar, al Migjorn encara no hi havíem anat perquè el volíem oferir justament dins el marc del Festival de Música Antiga.
2: Ah, mira, o sigui que no només mostrareu, sinó que us sonareu.
10: Exactament. Llavors, la cosa és que a les 7 del Fosquet, tant dissabte com diumenge, se farà una visita guiada on s'explicaran els plafons que mostram en totes les músiques que es poden trobar en els arxius de Silla, diferents gèneres, diferents tipus de música i diferents espais on se preserven, sobretot partitures. I després, a les 8, oferirem un programa de concert. Dia 25, que és dissabte, a les 8, oferirem un programa de concert de músiques per quartet de corda que se troben albergades en l'arxiu del Palau Torresaura de Ciutadella, que són, algunes músiques són bastant inèdites, algunes són músiques exclusives i altres músiques són músiques, perquè ens entenguem, de caire internacional, que les primeres edicions van arribar justament en aquest palau, no? Que és també molt curiós com poc temps després d'haver estat escrita aquesta música ja havia arribat a Menorca. I després, dia 26, que es diu diumenge, fem també l'activitat de clausura a les 7, visita guiada, com he explicat, i a les 8 farem el propi, però amb músiques per dansa, que també se troben en arxius musicals de Menorca.
2: De fet, resulta bastant interessant el veure que la música és un element universal i és una qüestió que sabem que al llarg de la història ha estat sempre present, però el recuperar-ho i, a més, que ens permeti veure totes aquestes diferents facetes, inclosa la dansa, i de la feina que se n'ha fet per anar recuperant partitures i anar recuperant cançons i temes antics, pinta realment molt, molt bé. Anem a recordar als nostres oients què han de fer si volen mirar d'apuntar-se al curs de dansa barroca en aquesta quarta edició. Crec que teniu un enllaç com una mena de formulari que la gent pot trobar a internet, no?
10: Sí, poden trobar, ja sigui a la pàgina web de www.ilgestharmonico.com, allà hi ha una pestanya dedicada al Festival de Música Antiga i veureu que hi ha un formulari i també té informació pròpiament del curs. Si sou més de xarxes socials, Instagram, també podeu entrar en el nostre perfil i també poden descarregar el formulari on apuntat-se. Si tenen dubtes, hi ha un correu electrònic on vos podem atendre també i ja està. Bàsicament són aquestes com aquests dos punts on us podeu contactar i, bueno, evidentment, animar a ballar aquesta música tan polida que escrita de fa uns 400 anys aproximadament.
2: Déu-n'hi-do. Ja 15a edició del Festival de Música Antiga, que torna a Es Migjorn i ens convida a participar. Eva Febrer, gràcies per haver-ho compartit amb nosaltres avui al Oi per Oi. Una abraçada i fins aviat.
10: A vosaltres per la divulgació. Moltíssimes gràcies. Fins prest.
11: Unitat Cirurgia i Medicina Estètica a Hospital Joaner de Ciutadella i Clínica Joaner de Mahó, amb el doctor Alessandro Tione, especialista en cirurgia plàstica, estètica i reparadora, formant part de l'única unitat d'estètica a Menorca, on la nostra activitat mèdica està garantida per un entorn hospitalari. Concerti cita prèvia a Clínica Joaner de Mahó al 971 35 11 15 o l'Hospital Joaner de Ciutadella al 971 48 15 00. La primera visita informativa és gratuïta.
12: Cuando baje el sol, empieza otra Menorca. Ven a Subaida. Visita gratis la finca, los animales y la tienda. O elige tu experiencia. Degustación de quesos y vinos de Menorca, demostración ecuestre de doma menorquina o música en directo. Vive una noche mágica. Más información en www.subaida.com.
13: Dale a tu descanso la importancia que se merece. En Neima encontrarás calidad, comodidad y hasta un 60% de descuento en una gran variedad de productos. Ven, prueba y encuentra lo que realmente necesitas. Financiación sin intereses y transporte y montaje gratuito. Neima, en el polígono de Alayor, porque tu hogar es el mejor lugar del mundo.
14: Cooperativa Agrícola Sant Martí vos ofereix tot tipus d'accessoris i menjars per al cavall i animals de companyia. Pinsos, gra, mescles Unifit, productes fitosanitaris, varietat en plantes, llavors, substrats i tot lo necessari per al camp de Menorca. Cooperativa Sant Martí, al polígon de Llinàrits, vos desitja molt bones festes a tot el poble de Sant Mercadal.
15: El Splendid Festival Menorca. Este jueves 16 de julio a las 20:30 horas en el Teatro Principal de Mahou, el multipremiado bailaor y coreógrafo Marco Flores presenta su última propuesta escénica de danza flamenca, Rayuela. Bajo la dirección de Francisco López, el asesoramiento de Olga Pericet y el cante y las guitarras de José Manuel Astarida y José Tomás. Entradas a la venta en las taquillas del Teatro Principal de Mahou y en teatramahou.com.
16: ¿Y a ti? ¿Cómo te gusta dormir? En Beds te asesoramos sobre tu descanso. Descubre nuestras rebajas con descuentos de hasta el 55%. Beds, el descanso de verdad.
17: Encuéntranos en beds.es.
2: 12:36.
18: Hoy por hoy, la crónica de l'actualitat.
2: Repassem l'actualitat de Menorca d'aquest dimecres 15 de juliol amb Edu Zendant. Bon dia.
19: Bon dia, Lluís.
17: Hoy por hoy, Cadena Ser.
2: El preu de l'habitatge nou a Mahou supera ja els 2.300 euros per metre quadrat i els 2.200 a Ciutadella. Així es recull a l'informe de tendències d'habitatge nou de Grup ST.
19: Aquest informe indica, a més, que els ciutadans de Balears han d'estalviar 20,3 anys de sou íntegre per comprar-se un habitatge, sent la regió que presenta un índex més d'esforç més important de tot l'estat espanyol. El preu d'una casa nova a les Illes va tancar el primer semestre de 2026 amb un increment interanual del 10,6% d'aquesta variació, la segona més alta del país després de Madrid i molt superior a la mitjana nacional, confirma la pressió que manté el mercat residencial balear en un context nacional marcat pel desequilibri entre l'oferta disponible i la demanda d'habitatge. El valor mitjà autonòmic arriba als 3.247 euros de mitjana. A Eivissa se situa com a el poble, la ciutat amb un major índex, està molt per damunt, està amb 3.745 euros per metre quadrat el preu, com dèiem, de compra, d'habitatge nou. Les xifres de Menorca, com dèiem, són de 2.321 euros a Mahou i 2.200 euros a Ciutadella. L'arxipèlag continua marcant així el nivell d'esforç immobiliari més gran d'Espanya després de registrar un increment total durant 2025 del 4,2%. Aquesta dada consolida Balears, com dèiem, com la comunitat amb més pressió sobre cada capacitat adquisitiva de les famílies.
2: El PSOE de Menorca vol celebrar un ple insular extraordinari el mes d'agost per avançar en el control de l'entrada de vehicles a l'illa. La mesura es presentarà a la propera sessió del Consell de juliol.
19: El grup socialista vol que s'acceleri al màxim els tràmits perquè la limitació d'entrada de vehicles a l'illa sigui una realitat de cara a la temporada 2027. El secretari general dels socialistes, Pepe Mercadal, posa en dubte que de no accelerar la mesura pugui ser una realitat el proper estiu.
20: Ara ens diuen que pel pla d'octubre aprovaran el primer tràmit. En aquest ritme, ni tan sols l'any que ve tindrem limitació d'entrada de vehicles. Per això, demanem no enredar més, no dilatar més els temps. Si l'equip de govern del Consell Insular realment vol limitar l'entrada de vehicles a Menorca, ha d'accelerar. Per això proposam que aquest mes d'agost se convoqui un ple extraordinari per aprovar la tramitació necessària.
19: Des del PSOE consideren que s'ha perdut massa temps i reclamen una reunió de portaveus immediata, així com un ple extraordinari aquest mateix mes d'agost per aprovar la modificació i enviar-la després al Parlament de les Illes. Mercadal acusa els populars d'inacció política en aquest tema perquè diu no acaben de creure en ell.
20: El que nosaltres creiem és que el Partit Popular no s'ho crea, aquesta proposta, no s'ha creat la mesura de limitar l'entrada de vehicles, que no ho ha volgut fer, que ha dilatat el temps tot el que ha pogut i que fins ara no s'ha donat compte, si és que realment s'ha donat compte, de que és una mesura necessària.
19: Els socialistes recorden que la llei aprovada el 2023 sota el mandat de l'anterior govern d'Esquerres ja preveia aquesta regulació i lamenten que després de gairebé 4 temporades turístiques encara no s'hagi aplicat. A més de la reforma legal, la proposta insta el Consell a redactar de manera paral·lela el reglament de limitació per evitar més retards de cara a 2027.
2: La campanya dels bons de producte local ha assolit una xifra històrica i ja ha superat el 1 milió d'euros en vendes quan tot just acaba d'arribar al seu equador. En total s'han fet més de 12.000 compres que han beneficiat directament el sector primari de l'arxipèlag.
19: L'èxit ha estat tan gran que molts dels 139 establiments adherits van exaurir el primer contingent de bons en pocs dies, però la Conselleria d'Agricultura ha fet un nou repartiment perquè tots els operadors tornin a tenir bons actius. El conseller Joan Simonet destaca el gran valor d'aquesta iniciativa que permet impulsar el producte local i té un segon efecte que va més enllà de la durada d'aquesta campanya de bons.
0: Si avui els coneixen, queden contents, pues segurament tornaran a comprar, malament no hi hagi els bons d'ajuda previstos, però és una manera també de fidelitzar, de donar a conèixer i d'augmentar les nostres explotacions agràries, que en el final d'aquesta manera surten beneficiades i el propi consumidor és el principal que ens ha d'ajudar en el sector primari a fer feina, perquè d'aquesta manera el territori se manté, el paisatge se manté, l'activitat se manté i mantenim tot el que és aquesta part de cultura, territori, que és tan important, més enllà d'una alimentació sana i saludable.
19: Un dels punts de venda que ha viscut en primera persona aquesta allau de compres ha estat la cooperativa del Camp de Menorca, on s'ha presentat aquesta campanya. La seva gerent, Antònia Bosch, reconeix que la resposta de la gent ha estat immediata. La campanya estarà, recordem, activa fins al proper 7 d'agost. Els consumidors poden obtenir un descompte de 10 euros per cada 20 de compra. Val a dir que cada persona pot emprar fins a un total de 100 euros en bons.
2: L'Ajuntament de Sant Lluís ha tancat una zona de la platja de Punta Prima per protegir un possible niu de tortuga babaua després que una femella sortís de l'arena durant la matinada de dilluns amb la intenció de nidificar. La mesura s'ha adoptat en coordinació amb el Consorci per a la Recuperació de la Fauna de les Illes Balears i es mantindrà durant els aproximadament 60 dies que dura el període d'incubació.
19: L'exemplar va ser localitzat per un ciutadà cap a l'una de la matinada durant avís al servei d'emergències 1-2. Posteriorment, diverses persones es van acostar a la zona per observar l'animal fent fotografies i enregistrant vídeos, podent així alterar el comportament de la tortuga durant aquest procés de posta. Malgrat aquesta situació, la tortuga va aconseguir completar el camuflatge dins de l'àrea abans de retornar al mar. Quan els tècnics del Consorci de Recuperació de Fauna de les Illes Balears van arribar al punt, després de diverses hores de recerca, no van trobar ous, tot i que no es descarta que la posta s'hagués pogut produir abans de la interrupció del procés per presència humana. Com a actuació preventiva, l'Ajuntament ha instal·lat un tancat senzill amb barreres municipals per delimitar l'espai i facilitar el seguiment del possible niu. També s'instal·laran cartells informatius per demanar la col·laboració de la ciutadania. Des del consistori recorden que en cas de detectar una tortuga marina a la platja o un intent de nidificació, s'ha d'avisar a l'1-2, mantenir la distància, evitar llums i renous i no tocar l'animal ni difondre la ubicació exacta a les xarxes socials.
2: L'Audiència Provincial de les Illes Balears jutja aquest dimecres a mà un home acusat d'agredir sexualment a una menor d'edat. La secció primera celebra la vista a partir de les 10 del matí en un cas on la Fiscalia sol·licita una condemna d'11 anys i 9 mesos de presó per l'acusat per dos delictes d'agressió sexual.
19: Els fets van tenir lloc en dues ocasions diferents, entre finals de 2021 i principis de 2022. Segons relata l'escrit d'acusació del Ministeri Públic, el primer episodi va passar a l'octubre de 2021, quan l'home va perseguir la menor fins a la casa de la infància de Mahó, on la va portar darrere d'un mur i li va fer petons a la boca sense el seu consentiment, amenaces i abusos de superioritat. El segon succés va passar mesos després, al gener de 2022. Segons la Fiscalia, l'acusat va tornar a trobar-se amb la víctima pel carrer i la va amenaçar per obligar-la a realitzar-li una pràctica sexual a la qual la menor va accedir per pura por. A banda de la pena de presó de gairebé 12 mesos, el Ministeri Fiscal reclama que l'acusat pagui una indemnització de 15.000 euros a la víctima en concepte de responsabilitat civil pels danys morals causats al judici arrencat, com dèiem, aquest dimecres matí, als jutjats de Mahó.
2: Ara, Crònica d'Esports, saludem a Jordi Rivera. Bon dia.
21: Bon dia. Menorca no escapa de la febre pel Mundial. Les pantalles gegants per seguir els partits de la selecció s'estan fent habituals. El Pla de Sa Creu, Sant Lluís o el Casino de 7 de gener de Ciutadella van acollir ahir a desenes de persones per viure junts el triomf sobre França a les semifinals per 2-0. Diumenge serà el torn de la gran final i Mahó ja ha anunciat que instal·larà una gran pantalla de 18 metres quadrats per poder seguir el partit de futbol que enfronta afrontarà Espanya contra Argentina o Anglaterra a partir de les 9 del vespre. La Barca de Menorca és a punt de conèixer el seu futur a la competició europea de la CEB Challenge Cup. Des del migdia s'està celebrant a Luxemburg el sorteig de tots els tornejos continentals, a començar per la Champions League, per la qual cosa la competició que disputa la Barca doncs encara trigarà uns minuts. La Barca es troba en un bombo on també hi ha 54 equips més de 30 països diferents. Dos són els aspectes que més es vigilen des del cos tècnic ciutadellenc. Per una banda, es vol evitar un rival turc, italià o polonès, que són els més potents esportivament. Però tampoc es vol un equip que comporti un viatge llunyà o complicat a països com Israel o Macedònia del Nord, entre d'altres. Aquesta és la vuitena participació de la Barca en competició europea i la cinquena de consecutiva, el que demostra com el projecte menorquí s'ha assentat a l'èlit del vòlei nacional. Marc Sintes i Daniel Santigosa jugaran avui a mitja tarda la segona ronda del torneig PU de pàdel de Màlaga. El menorquí s'enfrontarà a Juan Lebrón i Leo Román. Són uns rivals complicadíssims. També els tercers caps de sèrie de la competició. En dones, Gemma Tirea i Delphi Brea entraran demà en competició contra Lorena Rufo i Victoria Iglesias, que avui han eliminat a Lucía Martínez i Águeda Pérez per un doble 6-3. I èxit històric i sense precedents pel piragüisme menorquí a Terres Gallegues. Els palistes del Club Marítimo Mahón han firmat una actuació espectacular al Campionat d'Espanya de Joves Promeses disputat a Verducido, a Pontevedra. Els de Mahón tornen a l'illa amb un botí impressionant, una hora i tres plates nacionals en la categoria cadet sobre la distància olímpica de 500 metres. Sens dubte, les grans triomfadores del cap de setmana han estat Sienna Hall i Claudia Cook, que s'han proclamat campiones d'Espanya en K2 de manera indiscutible, dominant la final de cap a peus. Però és que el doblet d'or ha anat d'un pèl. Pol Tàrrega i Marcos Pons van liderar pràcticament tota la final del K2 masculí, tot i ser superats en els darrers metres, es van penjar una plata molt meritòria. A més, el Club Marítim Mahón ha demostrat el seu poder de coordinació col·lectiva aconseguint el subcampionat d'Espanya en les dues embarcacions de quatre tripulants, tant el K4 femení amb Cook, Hall, Palas i Vidal, com el K4 masculí format per Pons, Salavarria, Tàrrega i Pons. S'han emportat una medalla de plata que confirma que el planter del piragüisme menorquí es troba ara mateix entre l'elit de tot l'estat. I el Club Nàutic Ciutadella també va aconseguir el seu metall. Berta Sanz va tornar a demostrar el seu gran nivell aconseguint la medalla de bronze en K4 cadet a 500 metres juntament amb les palistes del Club Nàutic Sant Antoni. A més, va fer la ciutadellenca una cinquena posició en cau 500 metres, el seu millor resultat personal de tota la temporada a nivell nacional.
2: Gràcies, Jordi. Gràcies, Edu. Hi ha més informació a partir de les 2 a l'hora 14, també a radiomenorca.com. Ara continuem.
1: Autos Magón els ha ofert la crònica de l'actualitat.
3: La gama del crossover más deseado se completa con el nuevo Toyota CHR Plus Electric. Una combinación de diseño, eficiencia y fiabilidad. Ahora con las ventajas de la vanguardista tecnología eléctrica de Toyota. Nuevo Toyota CHR Plus Electric. El modelo más icónico, ahora 100% eléctrico. Más información en toyota.es.
22: Te esperamos en nuestro centro oficial Toyota Autos Magón en Ciudadela y Mahón.
23: En Hipermueble tenemos rebajas para ti, rebajas para todos, rebajas en Hipermueble.
24: Aprovechate de nuestras rebajas y nuestra entrega y montaje gratuito. Ven a vernos en Avenida de la Industria 49 de Alayor.
25: El mejor mueble al mejor precio en Hipermueble.
26: Para disfrutar de Menorca no hace falta un césped verde, no hace falta un coche recién lavado, ni un barco reluciente, ni una terraza impoluta. Para disfrutar de Menorca solo hace falta quererla. Y quererla significa cuidarla. El agua es un recurso escaso y cada gota cuenta. Contamos contigo. Campaña de concienciación contra el desperdicio de agua. Ayuntamiento de Mahón.
27: Barceló Experiences. Momentos únicos para desconectar y cuidarte. Disfruta tu Day Pass en Barceló Nura. Copa de cava, acceso al spa y un almuerzo top para disfrutar sin remordimientos. Relax, sabor y buen ambiente. ¿Te apuntas? Reserva en Barceló Experiences Menorca o llamando al 971-571700.
2: Hoy es el día. Bueno, podría ser cualquiera, pero hoy, concretamente, como ya lo comentamos y dijimos en su momento, ha habido toda una serie de personas que han puesto un poco de su tiempo y esfuerzo para centrar un punto de recogida de ayuda que va a ir para quien lo necesita en Venezuela. Van pasando los días y no queremos olvidarnos, ni mucho menos, de lo que supuso un doble terremoto y las consecuencias posteriores de intentar encontrar, ordenar, sobrevivir. Y en ese sentido hay muchas personas que necesitan esta ayuda. Hoy conectamos telefónicamente con la doctora Reina Lladó. Buenos días.
4: Buenos días. Muchísimas gracias por invitarme y estar presente en nuestra campaña de recogida para Venezuela. Muchísimas gracias.
2: Que decíamos que hoy, sin duda, es el día. El Hospital Mateo Orfila se ha convertido en un espacio de punto de encuentro precisamente en este sentido. Recuérdeme un poco cómo se va a desarrollar un poco la actividad hoy y cómo la gente que nos escucha puede ayudar y puede participar.
4: Bueno, estamos hoy en la entrada del Hospital Mateo Orfila. Hemos estado ya comenzando, ya se han volcado muchísimas personas desde las 9 de la mañana hasta las 16 para recibir desde un abrazo, desde una palabra de ánimo a nuestro país, desde una moneda para poder pagar el envío, porque soñamos poder enviar un contenedor para nuestros niños huérfanos que han quedado. Y si no, lo que puedan traernos para nuestros niños venezolanos. Aquí les esperamos a todos. Menorca es altamente solidaria.
2: Aunque lo hemos comentado ya en su momento, no creo que esté de más recordar e insistir en que es muy importante el entender que hay una infraestructura y una experiencia previa para este tipo de cuestiones, lo que garantiza ciertamente el que toda ayuda que pueda en un momento determinado prestarse, sabemos que va a llegar donde tiene que llegar.
4: Efectivamente, estamos trabajando desde el 2010, no nada más en Venezuela, sino en el centro de África, en Sudamérica, con diferentes proyectos que promocionan la salud y el bienestar médico e integral en los niños más desfavorecidos. Específicamente en Venezuela hemos estado ayudando por muchos años y de forma como hormigas, a cuentagotas, enviando caja tras caja a nuestros niños con cáncer en el Hospital Luis Rassetti de Barcelona y a sus familias, también en la pandemia, introduciendo específicamente cada caja con nombre y apellido, un proyecto, una vida, ¿no? Y actualmente ya tenemos un sitio en La Guaira donde las monjas salesianas María Auxiliadora recogen y ayudan a los niños que se quedaron sin familia. Ese es el proyecto que tenemos. Anoche me decía una la superiora que es mallorquina y tiene 70 años en Venezuela. Sí. Se llama Ana Bonet, para que veáis lo solidarios que somos en Baleares, ¿no? Me decía que también tienen una familia en acogida y unos 20 y tantos niños sin hogar. Entonces, para ellos van el donativo, para ellos y sus familias directamente. Y todos nuestros pacientes tienen cara, tienen nombre, tienen una historia, ¿no?, detrás. Y eso es lo que buscamos, los más desfavorecidos, los que nada tienen, los que no tienen familia afuera, los que no tienen posibilidades algunas. Esas son nuestras personas favoritas. Uh-huh.
2: Es cierto que, comentábamos, se ha organizado hoy este punto, digamos, de recolección de ayuda, de donativos, de soporte, pero planteáis la posibilidad de que, precisamente por lo que decíamos, ¿no?, que no hay que olvidarse, un poco más adelante se vuelven a hacer otros eventos similares.
4: Sí, estamos ahora el día 27... de este mes, haré muy amablemente un grupo de muy buenas personas. Nos han donado un concierto solidario. Menorca canta para Venezuela. Cantantes menorquines, el Ayuntamiento de Alayor, muchas personas anónimas, muchos grupos que se han involucrado para hacer un concierto solidario el día 27 de este mes de julio en Alayor. Pueden entrar en la página del ayuntamiento o en Instagram, en Ayuda al Chat, ahí tienen toda la información. Las entradas van a ser íntegras para poder pagar el envío.
2: Es un elemento más. Hoy, como decíamos, es el día. Mateo Orfila, el Hospital General de la isla, es el que ahora está recogiendo un poco esa ayuda. Pueden pasar, pueden ayudar, pueden interesarse, como decía la propia doctora Lladó, incluso simplemente dando un apoyo de carácter pues emotivo, siempre ayuda, eso siempre ayuda. Y evidentemente toda ayuda va a encauzarse para poder llegar, que es lo necesario. Queremos agradecerle su tiempo, como siempre. Esperamos seguir hablando de estas iniciativas tan importantes. Gracias por su tiempo, doctora, y buenos días.
4: Muchísimas gracias a ustedes. Un abrazo y los esperamos.
5: Construcciones Marqués, obra nueva y reforma. Somos la constructora Esmercadal, especialistas en impermeabilizaciones y aislamientos térmicos y acústicos. Construcciones Marqués, nos encontrarás en Doctor Jansó 119 de Esmercadal y en construccionmarqués.com. Mol bones festes de Sant Martí.
6: Fòrum, centre d'estudis, celebra la festa dels 50 anys de la zona escolar Aló, amb celebració, menjar, beure, al pati de l'escola del doctor Comas, amb un concert de la banda des Mitjor Gran, aquest mateix dimecres a partir de les 21 hores. Venda d'entrades a Canadivina, Romandre, Casjubilats, per correu electrònic a celalayor@gmail.com i des d'una hora abans a taquilla, en la col·laboració de l'Ajuntament d'Aló i el Consell Insular de Menorca. T'esperem.
7: Buscando el plan perfecto para tus momentos en Menorca. Lo tenemos para ti. Cada día a partir de las 11:30 horas abrimos Cova d'en Xoroi. Disfruta de las mejores vistas de la isla y de las sesiones de música en vivo tras la puesta de sol. Únete a la diversión. Más información en nuestras redes y en covadenxoroi.com.
8: AJN Plagas Menorca, ya nos conoces. Somos las 3D, desinfección, desinsectación y desratización. Además de tratamientos contra la legionela. AJN Plagas Menorca, casi 3 décadas de experiencia en la isla. Infórmate en nuestra web ajnplagasmenorca.es o acércate a nuestras nuevas instalaciones de la calle Sabatería 21 del polígono de San Lluís. Tranquilidad para ti, para tus clientes y para tu familia.
9: Descobrint el Museu, un espai per conèixer els tresors de Menorca, la història d'un illa. Cada dia t'apropem a les activitats, el fons material, les noves exposicions i actes que es desenvolupen al Museu de Menorca. I recorda, també pots trobar tota la informació a www.museudemenorca.com.
2: El mes de juliol està fet per gaudir-lo, per exemple, al museu. I perquè el museu, ho sap, ja té preparades algunes propostes, com la de poder apropar-nos a la nostra cultura. I no em refereixo a mirar-ho a través d'una vitrina, em refereixo a viure-ho directament. El glosset al museu. Una proposta oberta a tothom aquest dijous a partir de les 20 hores, amb un horari en el que ja cau la calor i allà el pati pot resultar un indret d'allò més agradable per compartir aquestes qüestions. Tenim experts que saben de glosa,

0: ayuda cualificada para reconducir los ataques al presidente. A la salida manifestado que no sabía de la existencia de una supuesta trama.
1: Lo que yo no conocía en absoluto era que Leire pudiera presuntamente estar organizando una trama dentro del partido, porque ella previamente me había dicho que conocía hechos que podían ser importantes.
0: También han testificado los fiscales Villafañe y López, quienes han ratificado que se reunieron dos veces con el abogado Jacobo Teijelo y Leire Díez, que no dieron curso a sus denuncias sobre hidrocarburos, el fiscal Grinda o el coronel Balas por falta de pruebas y que informaron al entonces fiscal general Álvaro García al finalizar la reunión.
2: El Govern admite que el Parque Natural de Collserola en Barcelona seguirá sin fecha de apertura. El conseller de Agricultura del Gobierno catalán asegura en la SER que todavía no se ha terminado el trabajo para eliminar el brote de peste porcina africana, con lo que seguirán, dice, las restricciones. Estamos en Barcelona, Gisela Rodríguez.
3: Dice Óscar Ordeig que vienen meses muy importantes para frenar la enfermedad y recuerda que no hay ningún país europeo que haya tardado menos de un año en erradicar el brote.
4: Els tècnics ens diuen que estem en uns mesos molt importants, però que no s'ha acabat.
3: Esto no s'ha acabado, es lo que le dicen los técnicos. El conseller también explica que tampoco antes se había detectado un foco tan cerca de un entorno metropolitano. El brote se detectó hace 8 meses y ha hecho caer las exportaciones de cerdo en un 16%. Se prepara un acuerdo de gobierno para ayudar a las granjas afectadas.
2: Y nos queda el deporte.
5: Mundial 2026, Cadena SER.
2: Óscar Ejido, ¿qué tal? Buenas tardes.
6: Hola, Aldo, muy buenas. La selección española ha viajado hoy a Nueva York para preparar allí la segunda final de un mundial en toda su historia. Se metieron anoche, tras ganar 2-0 a Francia, con goles de Mikel Oyarzabal de penalti y de Pedro Porro. Fue el partido más completo de España en este Mundial y por eso hasta Luis de la Fuente está sorprendido.
7: Yo me sorprendo constantemente de lo que es capaz de hacer este equipo. Es que se mejora en la versión de un partido a otro, de un compromiso a otro, de una competición a otra. Margen de mejora, por eso os comento en muchas ocasiones, es infinito. Lo demuestran cada vez, pero lo importante es poner en valor esos valores. Esto no es gratis, esto no es casualidad. Esto es talento, trabajo, sacrificio, esfuerzo, superación, etcétera, etcétera, etcétera. Obviamente sabíamos que teníamos que ir mejorando poco a poco.
6: Falta poco para que amanezca en Dallas. Hoy toca entrenamiento y viaje y también el precio de las entradas para la final se está disparando. Situamos todo. Antón Meana, cuéntanos, muy buenas.
8: Buenas tardes. La selección española descansa en Dallas. Hoy tienen entrenamiento de recuperación y después viaje a Nueva York. El objetivo de la federación es tener el mayor número de entradas posibles para el partido del domingo, pero la FIFA no saca ningún paquete extra de venta, por tanto, no podrá haber un viaje masivo de seguidores de nuestro país y recordemos que los precios son dinámicos y de partida no hay entradas más baratas de los 4.500 euros.
6: La final es el domingo a las 9 en Nueva York y España espera al rival que va a salir esta noche del ganador del Inglaterra-Argentina. Argentina, que se juega a las 9 en Atlanta. Y en la previa, Scaloni ha hablado así de España y de su amigo Luis de la Fuente.
9: Y Luis, ¿qué te voy a decir? Contento, contento por él, porque la verdad que se lo merece. Es un gran tipo y a mí siempre me ha ayudado y lo que se ve de él y de su selección es lo que todos queremos, o lo que se ve en la nuestra también. Así que súper contentos, pero en principio bien merecido lo tiene, la verdad.
6: El Inglaterra-España lo contamos desde las 8 en el Carrusel Deportivo de la cadena SER y volvemos con más información del Mundial a las 2 en Hora 14 y a las 3 en SER Deportivos.
5: Todo el Mundial 2026 en la cadena SER.
10: Una palabra.
11: Hay palabras que son tan inspiradoras que pueden ser el mejor comienzo de una novela, de un poema, de un relato. Que tiran del hilo de la memoria o que describen a la perfección el mundo en el que vivimos. Esta noche en El Faro queremos regalar palabras al escritor Andrés Neumann, que nos presenta su sección La Caja de Voces. Mándanos tu palabra al 681-01-6731. Palabras para Andrés Neumann.
5: El Faro, con Laura Piñero. Cadena SER.
2: Pues de momento es todo. Continúa la programación local y regional de la SER. A las 2, la 1 en Canarias, hora 14, con Javier Liébana.
5: Cadena SER. Servicios informativos. Toda la información y lo más destacado de la actualidad en cadenaser.com y la aplicación de la SER.
12: 1 i 7 minuts, seguim en directe. Aquest dimecres, 15 de juliol, hem començat avui el nostre programa xerrant amb Neva Febrer en torn al Festival de Música Antiga que ha arribat aquí no res es mitjorn.
13: Sí, exactament. Un dels objectius que tenim nosaltres, des de l'associació que organitzem el festival, és obrir la música a tothom.
12: També hem estat xerrant a la primera del nostre programa entorn a una activitat que s'està duent ara mateix a l'Hospital Mateu Orfila. Hem redit amb la doctora Rina Lladó entorn a recaptar solidaritat per Venezuela.
14: Estamos hoy en la entrada del Hospital Mateu Orfila. Hemos estado ya comenzando, ya se han volcado muchísimas personas desde las 9 de la mañana hasta las 16 para recibir desde un abrazo, desde una palabra de ánimo a nuestro país, desde una moneda para poder pagar el envío, porque soñamos poder enviar un contenedor para nuestros niños huérfanos.
12: Hem estat xerrant en torn a aquestes qüestions i d'altres, i ara tenim més per endavant.
15: Deja que el verano entre en tu hogar con Decogalia. Textil, hogar, menaje, muebles y accesorios para tu exterior. Todo lo que necesitas para equipar tu casa o apartamento al mejor precio. Decogalia, una selección variada y completa con un amplio stock a tu servicio. Todo un mundo para tu hogar. Calle Sabaters 5, Polígono de Ciutadella.
16: Si piensas que ya lo has visto todo en Menorca, prepárate para sorprenderte. En el impresionante puerto de Mahón, la fortaleza de la Mola te espera, con sus túneles, cañones, acantilados. Y en el corazón de la isla, Torralba d'en Salort, la Menorca talayótica en estado puro, con la taula más grande de la isla. Más información y reservas en fortalesalamola.com y torralbadensalort.com. Vive la emoción de Menorca y su historia.
17: Tu bienestar es lo primero. Disfruta de la mejor calidad al mejor precio. En Country Eye encuentras colchones, sofás y muebles de calidad. Visítanos en Alayor, calle Ruiz y Pablo. Transporte y montaje gratuito. Y financiación hasta 18 meses sin intereses. Country Eye, hoy y siempre contigo.
18: Carpintería Metálica Granja y Goñalons. Somos expertos en aluminio y PVC. Carpintería Metálica Granja y Goñalons. En carrer Tramuntana número 2 d'Esmercadal. Felicitar a veïns d'Esmercadal, clients i amics, i desitjar-vos bones festes de Sant Martí.
12: Oye, ¿tienes algo para apuntar? Apúntate esto. La Cova d'en Xuroi estrena After Lunch, una nueva forma de disfrutar del verano en Menorca. La Cova d'en Xuroi amplía este verano su oferta con After Lunch, una nueva experiencia pensada para quienes desean disfrutar de uno de los lugares más emblemáticos de Menorca en un ambiente relajado y abierto también a las familias. Cada día, de 4 a 6 de la tarde, de 16 a 18 horas, las sesiones del DJ residente David Prima ponen la banda sonora una tarde con vistas privilegiadas al Mediterráneo. Además, cada viernes a las 5, la banda menorquina Blue Jays ofrece un concierto en directo con grandes clásicos del rock. Una propuesta diferente que invita a descubrir otra cara de la Cova d'en Xuroi antes del ambiente del atardecer y que permite a residentes y visitantes compartir un momento único con familia o amigos. Este verano, la experiencia en la Cova d'en Xuroi también comienza después de comer.
19: A ver, que yo fui al Festival IKEA solo por unas velas.
20: Y volviste con una mesa, dos alfombras y un sofá.
19: Es que es inevitable.
20: Te entendemos. Es que es el Festival IKEA con precios bajos. Muy bajos.
19: Ven a IKEA por tus artículos favoritos.
16: El sabor de Japón en el corazón de Menorca. Subarashi, el sushi club de Fornés. Mimo y frescura en cada pieza. Sushi recién hecho para llevar y disfrutar donde quieras. En casa, en la playa o bajo las estrellas. En calle del Rosario 4, cerca de la plaza de Fornés. Y en subarashifornés.com. Subarashi os desea, residentes y visitantes, unas magníficas fiestas de Fornés.
21: Ja estic farta de tanta calor. De la calor del carrer, de la calor de casa i de la suor que em ve quan em toca anar a comprar. Per això aquest estiu jo cerc zero calor i els millors preus. A Sant Crispin arriba Zero, una nova marca amb productes per al dia a dia i ofertes ben refrescants. Aquest juliol descobreix la nova marca Zero a Sant Crispin i baixa la temperatura de la teva compra. Cooperativa Sant Crispin, des de 1953 al servei dels consumidors, amb botigues a l'O i és millor.
0: El taller mecànic d'Es Mercadal és Taller Pont Seguí. Taller multimarca per a professionals i particulars. Concessionari oficial Citroën, Mercedes-Benz, DAF i Isuzu. Taller Pont Seguí, a la carretera general. Cita prèvia al 971 37 53 28. Molt bones festes de Sant Martí. Taller Pont Seguí. Professionalitat i experiència al teu servei.
1: Hoy por hoy, la informació com mai l'havies escoltada.
12: Ens apropem en el temps que dediquem en aquests espais amb l'Institut Menorquí d'Estudis i saludem en Marta Jordi, la seva coordinadora científica. Bon dia.
22: Hola, molt bon dia.
12: 40 anys es celebren per part de l'Institut Menorquí d'Estudis. És, per tant, bon motiu per fer una celebració. Una celebració que inclou una gala institucional al Teatre Principal de Mo per al proper 13 d'agost. Explica'm, Marta, sisplau, com heu pensat a fer aquesta celebració.
22: Sí, aquesta celebració tindrà lloc en el Teatre Principal, com has dit, i està oberta a tota la ciutadania, però especialment dirigida a tots aquells membres i col·laboradors que han format part de la nostra trajectòria durant aquests 40 anys. La idea és celebrar precisament aquesta gran fita, reivindicant el nostre paper dins la investigació, la promoció i la difusió de la cultura i la ciència a Menorca. I han dissenyat un acte que combina art i ciència, no? D'alguna manera tenim com a dues grans actuacions principals. L'acte, a part de ses parlaments institucionals, evidentment intervindrà el nostre president, en Joan Pons Torres, el president del Consell Científic de l'IMEN, Josep Maria Quintana i jo mateixa, però a part d'això intervindran dues altres grans figures, o sigui, primer de tot hi haurà una conferència a càrrec de Javier García Martínez. Ell és catedràtic de Química Inorgànica de la Universitat d'Alacant, un gran investigador, un gran divulgador i especialista també en la transferència de coneixement. De fet, entre el 2022 i el 2024 va ser el president de la Unió Internacional de Química Pura i Aplicada, que és la unió científica més gran del món i va ser la primera persona de l'estat espanyol en tenir aquest càrrec i va ser el president més jove, no?, en 100 anys d'història d'aquesta unió internacional. Vull dir que realment té una projecció internacional i, a part d'haver tingut també altres càrrecs, entre ells, per exemple, també molt de premis i reconeixements com de l'Institut de Tecnologia de Massachusetts per ser un dels joves més innovadors en la seva generació. Vull dir que realment ell se dedica a la nanotecnologia, fa recerca bàsica sobre això, però a part també es dedica molt a la transferència de coneixement i la seva... I davant aquesta experiència que té a escala internacional, el que ell farà aquí en el Teatre Principal serà sobretot una reflexió sobre el paper de la ciència avui en general davant dels grans reptes de la societat actual, tant global com també a nivell local. I trobam que realment és una molt bona oportunitat per reflexionar tots junts des de Menorca, però també amb una mirada posada en el món sobre el paper de la ciència avui. I després de tot això complementarem aquesta conferència amb una actuació també d'en Marco Mezquida, pianista, especialista menorquí, especialista sobretot en improvisació, però en general un gran virtuós del piano, que trobem que complementarà molt bé aquest programa més científic, no? I aquest serà, i després també hi haurà algunes altres sorpresetes que no vull desvetllar ara, però que la gent podrà gaudir si ve en el Teatre Principal de Mo, dia 13 d'agost, a partir de les 7:30.
12: El factor sorpresa sempre és important, com important també és el tema de la divulgació. L'Institut Menorquí d'Estudis és una entitat que, ho deim moltes vegades, té moltes diferents aristes dins del món de la ciència i la cultura i també aquest univers de la menorquinitat que hi trobem en totes les seves parts. I quan important és que continuï existint per 40 anys més. No puc evitar imaginar que en les reflexions o parlaments hi haurà aquesta doble visió, la del que ens ha fet arribar fins a celebrar 40 anys i el que ens queda encara per fer, no?
22: Exacte. Vull dir, la idea és no només mirar cap al passat, sinó mirar cap al futur. Estem cada vegada... O sigui, estem convençuts que la ciència, la recerca, és imprescindible per una societat cohesionada i que segueix avançant cap al futur i, per tant, volem reivindicar el nostre paper. I no només la ciència en general, competitiva, la que fan les universitats, sinó realment la ciència ha de tenir i parteix del territori, ha de tenir una visió local i a la vegada una mirada global. O sigui, no hi ha... no hi ha ciència local sense mirada global i no hi ha ciència més generalista també sense estar vinculada a un territori. Realment el que nosaltres defensem és una interrelació de tots aquests aspectes de la ciència. Realment nosaltres ens deim Institut Menorquí d'Estudis i no Institut d'Estudis Menorquins precisament per això, perquè volem veure i estudiar el món des de Menorca sense limitar-nos a Menorca, però partint de l'estudi del propi territori, que és essencial per seguir avançant com a societat.
12: És rellevant i important, i tots els menorquins i menorquines que tinguin un mínim d'interès podrien mirar d'anar. Em dic que entrada gratuïta, no obstant, sí que per invitació. Les invitacions, com es poden aconseguir?
22: No, o sigui, és entrada gratuïta a tothom, o sigui, hi ha unes quantes... O sigui, nosaltres hem enviat invitacions, evidentment, a els membres i a les entitats col·laboradores que han format part de la nostra història durant aquests 40 anys, però és obert a tothom i a través de la pàgina web mateixa del Teatre Principal qualsevol persona hi pot accedir i reservar la seva entrada. Clar, com que hem d'assignar seients, necessitem pues, tenir un control de, no, de sa, prèviament de la gent que vindrà, però és totalment obert i tothom pot gaudir perquè volem compartir i volem celebrar aquests 40 anys amb tota la societat menorquina. Precisament nosaltres ens devem a tota la societat menorquina i fem feina constantment per ella. Per tant, estem oberts a tots ells per celebrar conjuntament aquesta gran fita.
12: Per celebrar, en efecte, i també per gaudir, perquè amb la conferència de Javier García, amb les sorpreses reservades, bueno, és una oportunitat, sens dubte, de poder... a més que s'està molt bé al teatre, un 13 d'agost, que s'està genial. Avui ho hem comentat i compartit amb Marta Jordi. Gràcies per haver-nos acompanyat una vegada més i fins aviat.
22: Fins aviat, moltes gràcies a tu.
3: Descubre Godai, el restaurante japo-menorquín del chef con estrella Michelin, Julián Mármol. Prueba el menú degustación o ven a comer a la carta solo los platos que más te gustan. Godai, creaciones sabrosas acompañadas de cócteles con vistas al puerto deportivo. Reserva ahora en www.godaimenorca.com. Te esperamos en el lago de Cala en Bosch.
4: Es Mercadal ja està de festa. Arriben les esperades festes de Sant Martí. L'Ajuntament vos convida a gaudir de tot el programa d'activitats que hem preparat. Viviu la tradició, compartiu l'alegria i xalau ensenyi responsabilitat per fer les nostres festes encara més grans. Bones festes de Sant Martí. Ajuntament d'Es Mercadal.
7: Si quieres disfrutar de lo mejor de la gastronomía menorquina, te recomiendo Ascrán Polut, la auténtica caldereta de langosta, platos típicos elaborados con producto local y las mejores vistas a la bahía de Fornells. Un servicio cercano y de calidad te esperan. Ascrán Polut. Reserva ya tu mesa al 971-37-67-43. Ascrán Polut, el sabor de Menorca en su máxima expresión.
23: El Port de Maó es vesteix de festa. L'Ajuntament de Maó presenta Estiu al Port, cultura i tradició fins al 9 de setembre. Vespre d'art, enguany dedicat al record de Josep Begú. Cicle de música per sentir, el 10 de juliol, Leo Manso Ramer. El 31 de juliol, amb suc i sopes. Activitats per a tothom. Espectacle de cavalls, diversió infantil amb pinyeta pinyol, Menorca en dansa i l'espectacular Copa del Rei de Vaixells d'època. Cada dissabte a la nit, mercat de nit al port i la nit de música al moll d'autoritat portuària. Consulta el programa a ajmaó.org. Ajuntament de Maó. Ya están aquí las segundas rebajas. Llega el mayor estocaje del verano con precios increíbles. Conjuntos de verano para niños desde solo 10 euros. Y para tu hogar, juegos de sábanas de 3 piezas, 2 por 25 euros. Además, sábanas por piezas y toallas de baño Memphis, todo al 50%. Segundas rebajas de Memphis. Más género, más variedad y los mejores precios del verano. Te esperamos.
12: Una i 22 minuts és temps d'apropar-nos a aquest espai que cada setmana ens acompanya. Emergència climàtica, la bondat en acció. I avui tenim en Anton Soler, que està nada menos que a Reus.
6: Lluís, ja ho veus, una calor darrere de la calor, no? Has sentit parlar de la cúpula de calor? Ara l'aire de l'Àrtic, saps el que és com es diu això, el corrent del raig, s'està diluint. I el de diluir-se no fa córrer les masses d'aire calenta que arriben del Sahara. I hem passat més d'una setmana, com sabeu, damunt d'Europa, amb temperatures de 40, fins a 40 graus, amb més de 800, com es diu això, ciutats. Home, és molta calor, això, no? Bueno, doncs, tot i així, hem de seguir pensant que ho començarem a veure tots plegats i que ens hem de posar a fer les coses. I la cosa, jo diria que, com la cosa és important, hem de... qualsevol cosa que fem al llarg del dia, hauríem de pensar quin impacte mediambiental que té. Bueno, la cosa està que, com veiem ara, amb aquestes calorades que fa, quantitat de gent que agafen avions amunt i avall per venir aquí a Menorca, tots junts ens anem a la platja a fer més calor, sota una bombrilla que fa calor, i la marca cada vegada s'està calentant. Bueno, la cosa està que ens hem de replantejar les coses, i una de les maneres de replantejar les coses és parlar amb gent que també estan fent el possible per intentar davallar els gasos d'efecte hivernacle. Ella és na Mar Torró, ella és delegada de sostenibilitat d'un grup de viatges que es diu Tarannà, i comentar també que ella, la seva preocupació mediambiental li ve una miqueta de família, perquè ella és filla de l'Eduard Forró, que com sabeu, a Menorca és molt conegut, també he participat en aquest programa un parell de vegades, i fa xerrades, i és un home que potser diria... Bueno, ja li preguntaré t'ho dic a tu, Marc, quin grau de preocupació tu vius l'emergència climàtica?
8: Hola a tothom.
6: Hola.
8: Home, jo et diria que el grau de preocupació per mi, estant en un sector com és el turisme, és taronja. No el posaria en vermell, com potser posaria el meu pare, no ho sé, li haureu de preguntar amb ell, però per mi és taronja perquè soc molt conscient de tota la quantitat d'accions i coses que estem fent des del sector turístic per precisament mitigar aquests efectes. Per tant, vull ser optimista.
6: Vale, pues no, mira, jo tinc fe en que podem fer millor les coses des d'allà. Des d'allà hem de poder començar a fer les coses, entre les quals la manera que hem de viatjar. Tu saps que tots podem fer des de menjar producte local, menjar menys productes càrnics per a l'alimentació, que de pas ens trobarem més bé, el malbaratament també, per favor, evitem-lo ja. Bé, doncs aquestes coses les podem fer totes ja. Però una altra cosa que fem molt sovint i cada vegada més potser és que com es diu, que viatgem. En l'any 2000, sí. No sé si la tens aquesta xifra, en l'any 2000 es calcula que hi havia 400 milions de persones arrastrant les seves maletes de rodes per les aeroports internacionals. En aquest moment ja som 1.250 milions. Vull dir que ens hem tornat una miqueta bojos, potser perquè veiem que el món s'està acabant i el volem veure abans de que s'acabi, no sé què ens ha passat. La cosa és que l'activitat turística ha pujat moltíssim i vosaltres teniu manera de fer que això no tingui tant d'impacte ambiental. Ens podries explicar, per favor, en què consisteix aquest turisme o aquest viatjar més sostenible?
8: Sí, mira, nosaltres... des de ja fa bastants anys que treballem molt en tot el tema de la sostenibilitat i la responsabilitat que tenim quan viatgem. No només a nivell mediambiental, que evidentment, sinó després també a nivell de l'impacte social que suposa, no?, un viatge en les destinacions i en els llocs on anem. La manera que tenim nosaltres una miqueta de treballar és posar consciència. És fer el que nosaltres diem viatjar amb sentit. És a dir, posem consciència d'on anem, quan anem, quants dies hi anem i de quina manera viatgem. Tenim un tema que és fonamental, que és, evidentment, agafem un bitllet d'avió. I aquí ja, de moment, ens agradi o no, això implica una contaminació, no? I després hi tenim tota la part del viatge en si, en destí. Llavors, nosaltres ho treballem de manera separada. La part de l'avió, nosaltres tenim una calculadora de CO2 i haig de dir que el sector de l'aviació està bastant avançat en aquest tema. Quan tu compres un bitllet d'avió, et donen la informació de quin és el CO2 que estàs emetent tu en el teu vol. Per tant, aquesta informació la tens. Nosaltres treballem en diferents projectes mediambientals per compensar aquesta petjada. Tenim un bosc Astúries que estem replantant i tenim aquí, a la zona de Viladrau, al Montseny, algo que, veient com està aquests dies el tema dels incendis, és ben important, que és la neteja del bosc. És a dir, no estem replantant bosc, sinó que l'estem netejant, el bosc. Per tant, amb això el que fem és intentar doncs, mitigar una mica aquesta emissió de CO2. Però què passa després quan arribes? Digues.
6: Si ho he entès bé, aleshores, jo agafo un avió per venir de Reus a Menorca, per dir alguna
8: cosa,
6: i per compensar el meu sentiment de culpabilitat d'haver, com es diu, emès més quantitat de CO2, el que em faig és que vosaltres m'ajudeu a invertir què? Què és el que hauria d'invertir perquè aquests boscos absorbeixin el CO2 que jo he emès?
8: Doncs mira, aquí a la nostra calculadora et calcula quin és el CO2 que emet aquest, aquest bitllet d'avió, aquest vol Barcelona-Menorca, i et diu quants diners vol dir compensar aquest CO2 per invertir en un projecte.
6: I llavors jo a l'hora de posar-me en contacte amb vosaltres, a l'hora de demanar un bitllet, vosaltres me compreu el bitllet i, a més, ja me feu tota aquesta...
8: Exacte, nosaltres fem tot això.
6: I una miqueta per fer-me idea, des de Menorca a Barcelona, quina quantitat me costaria? Què me costaria? O digue'm tu, un viatge... Jo què sé, la gent on va de viatge, amb Tarannà? On teniu
8: vosaltres? Nosaltres amb Tarannà, la veritat és que fem viatges de llarga distància. És a dir, fem viatges per Àsia, per Àfrica, per Amèrica...
6: Aha.
8: I això, compensar un bitllet d'aquest estil, pot ser compensar... Doncs poden ser entre uns 60-100 euros, depèn.
6: Molt bé. I la gent ho fa i viatja de més tranquil després perquè no ha contaminat el planeta. Molt bé, molt bé.
8: Sí, perquè els nostres clients és el que diuen, venen aquí perquè saben que nosaltres tenim aquesta consciència.
6: Clar.
8: I que, per tant, quan estan viatjant, ja ho estan fent pensant en això.
6: Nivell...
8: El que passa que no ens hem de limitar això, és a dir, el sector de l'aviació està avançant moltíssim en mirar de fer trajectes d'avió que emetin menys CO2.
6: Molt bé.
8: Sigui perquè ja han canviat la pintura dels avions perquè pesi menys i així emeten menys, han fet una sèrie de...
6: Bueno, segueixen contaminant, però entenc molt bé el que tu, la manera de compensar. Moltes vegades no podem deixar de contaminar, però ho podem compensar
8: no.
6: Doncs, menjant producte local, entens? No agafar, caminant més i no sé què, llavors així em mereixo, una vegada a l'any me mereixo anar fins a Àsia, no? I, però estaré allà uns dies, no aniré a Àsia, agafaré un vol per una setmana.
8: Exacte.
6: No?
8: Correcte, aquesta és la clau, és a dir, que tu quan fas, ja saps que aniràs de vacances.
6: Clar.
8: I saps que te n'aniràs a no sé on, ja tens maneres de compensar.
6: Exacte.
8: Però fes-ho estant en allà una estada, no vagis parant a un cap de setmana a Hong Kong, no
6: exactament.
8: Té molt sentit.
6: Exactament. Ara, jo no sé si ho saps això, una manera de viatjar que detectem a Menorca és que donat que avui en dia, per un costat, els preus dels avions són molt baratos, com saps, pujar el preu dels avions també seria una manera de desanimar-nos d'allò. Tu saps que el querosè dels avions no paga impostos? Bueno, la cosa és que si paguessin impostos i pugessin el preu dels avions, potser tots volaríem una miqueta menys, o ens miraríem si volem cada setmana i faríem el mateix, faríem uns dies de... No? Bé, la cosa està...
8: Ah, exacte.
6: La cosa està que el
8: nostre... Al final jo crec que és racionalitzar la manera de viatjar, posar-hi consciència.
6: Del tot.
8: Aquesta és la manera que tenim, a part de que després els governs han de fer la seva feina, les empreses privades també, i nosaltres com a consumidors doncs també hem de posar consciència a com viatgem,
6: evidentment,
8: amb qui viatgem i per què ho fem, no?
6: Evidentment.
8: Perquè, clar...
6: Pues ara se m'havia anat d'allò, el que anava a dir. Ara ja ho he trobat. Com es diu? A Menorca s'ha posat de moda anar a visitar Menorca en comptes de 15 dies, com fa uns anys, uns 6 dies, vale? Fa 15 anys la gent estava a l'hotel durant 15 dies, visitava Menorca tranquil·lament i només agafava un avió. Bueno, doncs ara la gent, com ho fan des de casa, agafen un vol per 5 o 6 dies i, a més, agafen dos o tres agroturismes, entens? És a dir, que sí. Llavors això vol dir que els llençols s'han de fer tasta 3 vegades. Com només estàs 6 dies en un lloc, has d'anar amunt i avall amb cotxe per veure-ho tot, no? I no saps el que contamina, això. I, a més, clar, no, és un frenesí, no és viatjar, això.
8: Sí, aquí ens trobem, moltes vegades que el tema del transport és un problema greu, perquè al final, quan estàs viatjant en un punt, tu t'has de desplaçar, voldràs anar a veure coses, no? I, per tant, moltes vegades, depèn de la destinació, el més fàcil és agafar un cotxe de lloguer. Però si cada persona o cada dues persones agafen un cotxe, la mobilitat és molt alta.
6: Evidentment.
8: Aquí l'important és, de nou, treballar una xarxa de transports que sigui sostenible. Que sigui sostenible no només a nivell mediambiental, sinó a nivell de sostenir la mobilitat real de les persones. Ja no parlo només del turisme, sinó també de la gent que hi viu. És a dir, a Menorca doncs, és una xarxa de transport públic i d'autobús públic, que ja hi és, però que potser s'ha de reforçar per intentar aglutinar en un mateix bus molta més gent que no tants cotxes, que després hi ha un problema de saturació de pàrquings i d'allotjaments,
6: ja
8: que és horrorós.
6: Ja ho tens. Ara a Menorca estem per, com saps, no sé si ho saps, estem per limitar el nombre de vehicles. No, i l'altra cosa que hauríem per viatjar d'una manera més sostenible, l'altra cosa que podem fer tots és fer més turisme local. No fa falta anar tant enfora. Menorca és preciosa. Les Illes Balears són afortunades. No fa falta anar. I una de les coses, jo no sé si tu has tingut l'experiència, una de les coses que dona més satisfacció viatjant és anar a caminar. Els camins de Santiago i aquestes coses, hi ha molta gent que ho fa, això. I a Menorca tenim el senderisme del Camí de Cavalls. Però aquestes coses són una manera de viatjar que dona molta satisfacció.
8: Sí, i cada vegada més hi ha gent que ho fa, que està deixant de fer aquests petits caps de setmana que dèiem, no?, d'agafar un avió per anar-te'n a Milà a passar dos dies i tornar, i el que fa és que es guarda aquests moments pel viatge llarg d'aquests 15 dies i després el que fa és turisme local.
6: Clar.
8: Que és el que tu dius, tenim unes platges van aquí espectaculars, tenim els Pirineus, tenim camp, tenim muntanya, tenim de tot per poder-ho fer i d'una manera molt més responsable, no?, i conscient.
6: A la península hi ha trens, podem anar amb tren. Agafar un tren contamina molt menys que no pas agafar des d'un cotxe, evidentment, un avió. I el tren
8: això està clar. El que passa que el tren, aquí tenim una mica de controvèrsia, amb el tren, t'haig de dir, perquè la xarxa ferroviària la tenim molt velleta.
6: Bueno, això és l'altre.
8: No hi ha gaires bones connexions. Si s'invertís en el transport ferroviari per fer quilòmetres per Europa, per poder viatjar per Europa en tren d'alta velocitat, el que reduiríem amb emissions seria molt alt. Però aquí el sector del turisme l'únic que pot fer és demanar-ho, ha de ser el govern qui ho faci. Vull dir que hem de treballar-hi tots en conjunt per aconseguir-ho.
6: Ja, però la consciència ens diu...
8: Sí.
6: La consciència mediambiental que patim tu i jo... Per cert, tu ets, tens fills?
8: Sí, tinc una filla.
6: Molt bé. Quina edat té aquesta filla?
8: Té 7 anys.
6: 7 anys. Quin món li espera, la pobra, si seguim calentant el planeta?
8: Crec que aquí, mira, jo, que la meva filla de 7 anys té més consciència mediambiental que molts altres. Venen amb una pedagogia d'escola de cuidar el planeta molt alt. El problema no el tenen ells, el problema el tenim nosaltres, que en un món de consumisme, que va en contraposició en el que els petits t'estan pujant i dient hem de cuidar el planeta, hem de fer això, però nosaltres comprem a tort i a dret, viatgem a tort i a dret, llavors hem de canviar la nostra generació.
6: Tenia una entrevista que vam entrevistar i una mare em va explicar que la seva filla cada matí li preguntava i com va el planeta? Com ho porteu, això? Entens? Una miqueta increpant els pares o recordant els pares que tenim un problema molt seriós. I recordo també entrevistar amb una senyora que deia que només les mares i les àvies salvarem el planeta. Els pares també ens hi posarem, però, eh? Però les mares i les àvies, preocupats per les seves fills, es posen en marxa, perquè hem d'alçar el nivell d'allò, no? I, la cosa és, no sé si puc dir-te tan greu, jo sóc d'alerta taronja com el teu pare. I la cosa de vosaltres i dels fills és alertar també els avis, que són els que encara tenen possibilitats també, que hem de fer coses entre tots. Entre tots ho hem de fer, això, no és així?
8: Totalment. Mira, nosaltres en el sector del turisme, si s'està movent el sector del turisme cap a la sostenibilitat, perquè és cert que hi ha un moviment intern, el que passa que la roda porta funcionant tant de temps que canviar-la de sentit costa, eh? Però hi és la consciència, però qui l'està empenyent més perquè canviï és el consumidor, que et demana producte sostenible, que et pregunta, i això quina conseqüència té? O que ens diuen a nosaltres, no, jo és que de les agències venim a vosaltres, a part d'evidentment, ara ho haig de dir, fem bona feina, però a part d'això, perquè tenim aquesta manera de viatjar i aquesta consciència en la sostenibilitat, en la regeneració del planeta, en la conservació. Llavors, és el propi ja consumidor que està començant a canviar la manera de pensar i de consumir i valora això i li dona suport. Aquí és la clau.
6: Sí, m'estàs dient, Marc, que la gent, la consciència de que les coses no van bé i que hem de viure d'una altra manera està despertant, això. Tu ho notes. Tu notes amb la teva feina diària de que la gent cada vegada està més preocupada davant del desastre que tenim damunt, amb tanta calor i seguim contaminant més que mai. Pues la veritat és que moltes gràcies, Marc, per donar-nos aquesta...
8: De res.
6: Per donar-nos aquest punt d'esperança i entre tots ho hem d'aclarir, veritat.
8: I tant que sí.
6: Com a mínim en parlem. Hem de parlar a tothom que ens hem de posar en marxa. Beníssim.
8: Perfecte.
12: Gràcies, Marta.
8: Moltes gràcies. Gràcies, adéu. Una abraçada.
12: I en dono fins la setmana que ve.
2: Cooperativa Agrícola Sant Martí vos ofereix tot tipus d'accessoris i menjars per al cavall i animals de companyia. Pinsos, gra, mescles Unifit, productes fitosanitaris, varietat en plantes, llavors, substrats i tot lo necessari per al camp de Menorca. Cooperativa Sant Martí, al polígon de Llinàrits, vos desitja molt bones festes a tot el poble de Mercadal.
12: Si vos agrada navegar, heu de saber que avui hi ha previsió a la costa nord de Menorca de component sud-est 3 a 4. Encara tenim xaloc. Això anirà canviant sud i sud-oest. Tenim marjol amb visibilitat regular. La mateixa situació trobem al sud de Menorca, també al canal de Menorca. I anem a una platja. Avui hem escollit Cala Galdana. I aquí 33 graus de temperatura, 29 graus l'aigua. Tenim calor moderada. Estem sota un avís d'onada de calor. Hi ha que anar amb compte. I recordeu que l'índex de radiació solar és elevat, està en 9.
2: Nautic Center te ha ofrecido el estado de la mar.
9: En Menorca, el mar no es solo un lugar, es una forma de vida. En Nautic Center Menorca te ofrecemos todo lo que necesitas para disfrutar de la mejor navegación. Venta y alquiler de embarcaciones de las marcas más prestigiosas. Mantenimiento e invernaje, accesorios, recambios náuticos. Todo ello con un asesoramiento cercano y profesional. Contamos con más de 60 años de experiencia en la isla. Tú eliges el rumbo, nosotros nos encargamos del resto. Nautic Center Menorca, Sea Lovers.
12: Repassem els principals titulars de la premsa d'avui. Diari Menorca, l'adaptació del Plan General de l'Aior al PTI desbloquea 600 places hoteleres en Sombou. Menorca és un horno. La sensació tèrmica pot llegar a los 35 grados durante la noche. O condenado a pagar 20.000 euros a su exmujer en l'Aior por grabarla a escondidas en el dormitorio. Menorcaldia.com, el diari digital de Menorca. Mahou instalará una pantalla gigante en Sas Planada para seguir el final del Mundial. Menorca tendrá 43 especialidades docentes de difícil cobertura el próximo curso. O vuelve el aviso amarillo a Menorca por temperaturas de hasta 36 grados. Última hora. La Guardia Civil detiene en Santa María dos activistas por la campaña antiturística. Diario El Mundo. El puto recital de España que hizo saltar al rey y otro mensajito de la mina Francia. Perdón. Diario El País, una España prodigiosa atrapa otra final.
5: Biesa Suzuki les ha ofrecido los titulares de la prensa.
10: En Biesa lo tenemos claro. Hay paisajes que piden que tu coche esté a la altura. Por eso presentamos la gama Suzuki. Potencia, eficiencia y bajo consumo. Una tecnología japonesa que ofrece seguridad en cualquier terreno. Cubierta con la garantía del plan Tranquilidad Suzuki. Desafía el paisaje con nuestro sistema 4x4 All Grip. Ven a Biesa y conoce nuestra gama. Estamos en calle Curniola 8 del polígono de Mahó y Bijuters 18 del polígono de Ciutadella.
11: Dale a tu descanso la importancia que se merece. En Neima encontrarás calidad, comodidad y hasta un 60% de descuento en una gran variedad de productos. Ven, prueba y encuentra lo que realmente necesitas. Financiación sin intereses y transporte y montaje gratuito. Neima, en el polígono de Alayor, porque tu hogar es el mejor lugar del mundo.
13: 1 de enero, 2 de enero, 3 de enero, 4 de enero, 5 de enero...
24: Y así durante todo el 2026. El Kia EV3 podrá presumir cada día de ser el mejor coche del año, según el diario ABC. ¿Quieres saber por qué? Ven a tu concesionario Kia más cercano y descúbrelo.
25: Kia. Movement that inspires.
24: Ven a Cirase Auto Center, concesionario oficial Kia en Mahón o visítanos en kia.com.

0: Supermueble.
1: Aprovechate de nuestras rebajas y nuestra entrega y montaje gratuito. Ven a vernos en Avenida de la Industria 49 de Alayor.
2: El mejor mueble al mejor precio en Hipermueble.
3: L'Ajuntament de Mou i la productora Xalada a Menorca et conviden al cicle de cinema a la fresca al pati del claustre. Els dilluns de juliol i agost, a les 9:30 del vespre, curtmetratges d'autors menorquins, seguit de grans pel·lícules en versió original. Des de la màgia de Ponyo o l'emoció de Lo Impossible, fins a clàssics com Mamma Mia o El suspens de Tiburón. Els dilluns, el cinema es viu al claustre. Organitza Ajuntament de Mou i Xalada a Menorca.
4: Gaudir del sabor del formatge Mahó Menorca sempre és un plaer. La millor opció a qualsevol hora del dia. Combina amb marmelades, pa amb oli, pizzas, en els postres. Quan facis la compra, no oblidis el teu formatge Mahó Menorca. El formatge de sempre, amb el segell Denominació d'Origen Protegida. Campanya finançada pel Consell Insular de Menorca.
5: ¿Y a ti? ¿Cómo te gusta dormir? En Beds te asesoramos sobre tu descanso. Descubre nuestras rebajas con descuentos de hasta el 55%. Beds, el descanso de verdad.
6: Encuéntranos en beds.es.
7: Ahora Iceasa Motor es tu concesionario oficial Opel, Citroën, Peugeot y Lim Motor en Menorca. No pierdas el tiempo buscando y comparando. No encontrarás mejor precio que en Iceasa Motor. Iceasa Motor, tu concesionario oficial Opel, Citroën, Peugeot y Lim Motor en Carrer de Esperó, número 10 en Mahón.
8: Dale a tu descanso la importancia que se merece. En Neima encontrarás calidad, comodidad y hasta un 60% de descuento en una gran variedad de productos. Ven, prueba y encuentra lo que realmente necesitas. Financiación sin intereses y transporte y montaje gratuito. Neima, en el polígono de Alayor, porque tu hogar es el mejor lugar del mundo.
4: Gaudir del sabor del formatge Mahó Menorca sempre és un plaer. La millor opció a qualsevol hora del dia. Combina amb marmelades, pa amb oli, pizzas, en els postres. Quan facis la compra, no oblidis el teu formatge Mahó Menorca. El formatge de sempre, amb el segell Denominació d'Origen Protegida. Campanya finançada pel Consell Insular de Menorca.
9: 53è Festival de Música de Mahó. Nits de música als Jardins d'Espanya. Diálogo entre Espanya i Alemanya. Tres siglos de música para órgano amb Jörg Boysen. Dissabte 18 de juliol a l'Església de Santa Maria a les 9 del vespre. Entrades a ticketib.com i una hora abans a taquilla. Joventuts musicals de Mahó. Sense música no hi ha vida.
10: Ja estic farta de tanta calor. De la calor del carrer, de la calor de casa i de la suor que em ve quan em toca anar a comprar. Per això aquest estiu jo cerc zero calor i els millors preus. A Sant Crispin arriba Zero, una nova marca amb productes per al dia a dia i ofertes ben refrescants. Aquest juliol descobreix la nova marca Zero a Sant Crispin i baixa la temperatura de la teva compra. Cooperativa Sant Crispin, des de 1953 al servei dels consumidors, amb botigues a l'O i és millor.
11: Sensacions. Toni Salvador.
12: Hola, una salutació des de Miniespai Sensacions. Rachels és un grup de música de cambra estadounidenc que es va formar a Louisville, Kentucky, l'any 1991. Dins la pel·lícula La gran belleza, d'en Sorrentino, hi ha un tema que en el seu dia em va agradar molt. Es diu Water from the Same Source, i sona així.